0: Podem fitxar el que pensem que hem de fitxar per, d'alguna manera, fer els ajustaments que necessita aquest equip per ser encara més competitiu.
1: Quan sepan lo que tiene que fichar, que necesita el equipo para la próxima temporada.
2: El jugador que haga falta para ajustar la plantilla.